Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 58%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 63%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 64%.

0: Nights.
1: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
2: 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 61%.

Si tú ya no m'estimes, vine i digue-m'ho a la cara. Si tot eren mentides, doncs per què ha de durar? De tot el que em vas prometre, ara només queden paraules que marxen tard.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 67%.

0: Molt bon dia, són les 8. I comencem els titulars amb el trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora, diverses incidències compliquen la circulació a l'entorn de Barcelona. A l'AP7 hi ha cua d'uns 5 quilòmetres entre Sant Cugat i Barberà en sentit Girona per una avaria d'un camió que talla un carril. A la Ronda Litoral, retencions de l'Hospitalet a la Zona Franca, sentit Trinitat, per una altra avaria, i entre Sant Adrià i Santa Coloma, també sentit Trinitat, per un vehicle avariat, un carril tallat en tots dos punts.
0: Els Estats Units i l'Iran confirmen que ja han firmat digitalment el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra. Segons el text, Teheran accepta la destrucció del seu urani enriquit, recull un alto el foc que inclou al Líban una aportació nord-americana de 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció i també l'aixecament de les sancions vigents sobre l'Iran. Els bombers esperen controlar les pròximes hores l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal. Els efectius hi han treballat durant tota la nit. Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara. I controlat l'incendi que ahir a la tarda va cremar una part del centre de recerca IRTA-CRESA de la Universitat Autònoma de Barcelona. El foc, que no va deixar ferits, no va arribar fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. L'incendi hauria començat a l'exterior de l'edifici, probablement en uns matolls. Les explicacions de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero no convencen el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola en el cas Plus Ultra. Tot i que no li ha imposat mesures cautelars pendents avui també de Begoña Gómez, el jutge Peinado ha de decidir si li retira el passaport i l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats. L'Audiència de Lleida arxiva definitivament les causes penals per la gestió del brot de Covid-19 a la residència Fiella de Tremp, on va morir més d'una seixantena de residents i una quarantena de treballadors es van contagiar. Queda obert per als denunciants el recorregut per la via civil. Pendents aquest matí de 3 desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys. I nova convocatòria de vaga a l'ensenyament. Avui als centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys, els professionals es consideren menys tinguts en relació a altres etapes educatives. La Fundació Catalana Adela Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3+ de dependència extrema 3 mesos després de l'aprovació de les ajudes, avisant que el nou sistema de cures és poc flexible. I en cultura avui arrenca el Sonar, que estrena nova direcció. El Festival de Música Electrònica es farà per primera vegada en un sol espai a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte DeWitt o Amelie Lenz.
2: Esports. Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça a les 8 del vespre amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. És el millor de 5 partits amb els dos primers a València. A les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia amb 1-0 per als blaugranes. El tanca Eric deixarà l'equip a final de temporada. El Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol.
3: Les cançons de la teva vida, les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 57%.
6: All right, okay. Very good to see you down New Orleans, man. Yeah, yeah, yeah.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM. Oh, Father, tell

0: Ampules, 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Està sent un matí de circulació més complicada del que és habitual per diverses incidències. L'avaria d'un camió a l'AP7 a Barberà segueix tallant un carril i provoca cua d'uns 7 quilòmetres en sentit Girona. A la mateixa via, Santa Perpètua, sentit Tarragona, hi ha cua d'uns 4 quilòmetres des de Mollet per un accident entre un camió i un turisme. Ara ja s'han retirat els vehicles al voral. Encara complicada la circulació a la Ronda Litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma per una avaria que talla un carril i una incidència al transport públic. Al tram de Barcelona, recordem que per manifestació no hi ha servei entre les parades Parc del Besòs i Estació de Sant Adrià.
0: Els Estats Units i l'Iran firmen telemàticament l'acord que ha de posar fi a la guerra. Trump ha firmat des del Palau de Versalles, al costat de Macron. El text declara la reobertura de l'estret d'Hormuz i un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs a l'Iban, mentre es negocien tots els punts els propers dos mesos. Ampli dispositiu policial i judicial al barri de la mina Sant Adrià de Besòs pel desnonament de tres famílies d'un barri ocupat des de fa 9 anys. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una 60 de famílies. Els bombers esperen controlar aquest migdia l'incendi que es va declarar ahir a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal. Els efectius hi han treballat tota la nit. Les explicacions de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero no convencen el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola en el cas Plus Ultra, tot i que no li ha imposat mesures cautelars. Pendents avui també de Begoña Gómez, el jutge Peinador ha de decidir si li retira el passaport i l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències. La consellera d'Educació fitxa un regidor del PSC de Rubí que va negar la unitat de la llengua catalana. Es tracta del primer tinent d'alcaldia de la ciutat, Víctor García Correas, que formarà part de la Secretaria de Millora Educativa. Això el dia que s'ha convocat nova vaga a l'ensenyament, avui als centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys. La Fundació Catalana de l'ELA, Miquel Valls, demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3 plus de dependència extrema. 3 mesos després de l'aprovació de les ajudes, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i falta especialització dels cuidadors. I avui arrenca el Sonar, que estrena nova edició al Festival de Música Electrònica. Es farà per primera vegada en un sol espai a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
2: Esports.
0: Montse, Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Comença la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça a les 8 amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. És el millor de 5 partits amb els dos primers a València. A les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia amb 1-0 per als blaugranes. El tanca Eric deixarà l'equip a final de temporada. I el Mundial debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol de blaugrana. Rashford i Gordon titular.
0: Matí assolellat, a la tarda es mantindrà el sol amb nuvolades al Pirineu, amb alguns ruixats locals a l'Aran i l'Alt Pirineu. Farà la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una miqueta. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu.
4: Trescat Info.
0: 9 i 4 minuts.
5: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
6: La banda sonora del teu dia.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 54%.

Res pot completar. Jo només vull tornar. Aquell juliol tu i jo. Tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual. El temps ja ho ha oxidat. El que vam ser tu i jo.

0: Creix la tensió i el malestar al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, pel desnonament de tres famílies d'un bloc ocupat des de fa 9 anys. Crits, amenaces i llançament d'ous a policies, periodistes i representants municipals per grups de veïns que estan molt enfadats pels primers desallotjaments previstos que afecten una seixantena de famílies. Els Estats Units i l'Iran firmen telemàticament l'acord que ha de posar fi a la guerra, tram assignat des del Palau de Versalles al costat de Macron. El text declara la reobertura de l'estret d'Hormuz i un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs el Líban, mentre es negocien tots els punts els propers dos mesos. I atac ucraïnès a gran escala contra la capital russa, amb centenars de drons que han impactat un altre cop en una refineria i edificis residencials i han fet tancar els aeroports. L'intercanvi de foc aquesta matinada ha deixat un mort a cada país. Nova convocatòria de vaga avui a l'ensenyament. Toca als centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil, de 0 a 3 anys. Els professionals es consideren menys tinguts en relació a altres etapes educatives i reclamen més reconeixement. Els bombers esperen controlar les pròximes hores l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereals. Els efectius hi han treballat durant tota la nit. Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara. Localitzen sense vida l'home de 64 anys que estava desaparegut des d'ahir a Ulldecona, al Montsià. Els equips d'emergència l'han trobat en un corriol de la ruta que feia per la muntanya de la Torreta de Montsià. El govern espanyol ha reconegut 63 víctimes mortals durant la transició entre el 1979 i el 1983 a mans de la policia o de l'extrema dreta perquè va lluitar per la democràcia. És la conclusió de la comissió creada per l'executiu per analitzar aquest període que quedava fora de la llei de la memòria. La instal·lació d'una planta de reciclatge de plàstics a la Selva del Camp, al Baix Camp, genera malestar al municipi. L'empresa ja té tots els permisos de les administracions, però els contraris plantegen dubtes sobre la seguretat i la contaminació que pot comportar. I avui arrenca el Sonar, que estrena nova direcció. El Festival de Música Electrònica es farà per primera vegada en un sol espai, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte Devitt o Amelie Lenz.
1: Esports.
2: València-Barça, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet a les 8 del vespre amb transmissió al Tot Gira Catalunya Ràdio. És el millor de 5 partits amb els dos primers a València. El Barça de Futbol Sala vol posar el 2-0 a la final de Lliga davant el Pozo Murcia, el segon partit que juga avui a les 9 del vespre al Palau. El tanca Eric deixa l'equip a final de temporada. I el Mundial de Futbol, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol doble gran a Rashford i Gordon titular.
0: Ens queda el titular del temps. Avui, dia de sol en general. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu amb algun ruixat aïllat a l'Aran, també a l'Alt Pirineu. La calor es mantindrà, tot i que puntualment la temperatura avui pot baixar una mica, i la calor anirà més a finals de setmana, aquest cap de setmana coincidint amb l'arribada de l'estiu.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech.
4: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva veu, la teva ràdio.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 41%.

0: En punt les 11 del matí. Jordi Campolla, amb Fer cantar els arbres, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·les, un dels premis literaris de Girona que atorga el grup 62, que s'acaben de fer públics. El Miquel de Palol, de poesies, per a Juan Tomás Martínez, el Carles Rahola d'Assaig, per Joan Manuel Sol de Villa, i el Ramon Muntaner, de novel·la juvenil, per a Laia Aguilar. Calma tens al barri de la mina Sant Adrià del Besòs pel desnonament de tres famílies d'un bloc ocupat des de fa 9 anys. Hi ha hagut corredisses i llançament d'ous i pedres a policies, periodistes i representants municipals per grups de veïns enfadats pels primers desallotjaments previstos que afecten a una seixantena de famílies. Els Estats Units i l'Iran firmen telemàticament l'acord que ha de posar fi a la guerra. Trump ha firmat des del Palau de Versalles aquest tractat al costat de Macron. El text declara la reobertura de l'estret d'Hormuz i un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs al Líban, mentre es negocien tots els punts els propers dos mesos. Atac ucraïnès a gran escala contra la capital russa amb centenars de drons que han impactat un altre cop en una refineria i edificis residencials i han fet tancar els aeroports. L'intercanvi de foc d'aquesta matinada ha deixat un mort a cada país. El jutge Peinado esgota el termini i avui haurà de comunicar si adopta alguna mesura cautelar en relació amb Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez. Mentrestant, el PSOE tanca files al voltant de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i reitera la seva innocència l'endemà de la declaració judicial. El govern espanyol reconeix 63 víctimes mortals durant la transició entre el 1979 i el 1983 a mans de la policia o l'extrema dreta perquè van lluitar per la democràcia. És la conclusió de la comissió creada per l'executiu per analitzar aquest període que quedava fora de la llei de memòria històrica. Arxivades definitivament les causes penals contra la residència Filla de Tremp pel brot mortal de Covid-19 entre finals del 2020 i principis del 21. A causa del brot van morir 64 residents i es van contagiar 42 treballadors. El tribunal ha desestimat el recurs que havien presentat una part de les famílies afectades. I avui arrenca el Sonar, que estrena nova edició. El Festival de Música Electrònica es farà per primera vegada en un sol espai a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte DeWitt o Amelie Lenz.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. València-Barça, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet a les 8 del vespre en transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. És el millor de 5 partits amb els dos primers al Roig Arena de València. El Barça de futbol sala vol posar el 2-0 a la final de Lliga davant el Pozo Murcia, el segon partit que juga avui a les 9 al Palau. L'Indústria Santa Coloma fitxa l'ala argentí Dylan Vargas, de 29 anys. I el Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol de Blaugrana, Rashford i Gordon, titular de matinada. Ghana 1, Panamà 0 i ja aquest matí Uzbekistan 1, Colòmbia 3.
0: Dia de sol en general. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats aïllats a l'Aran i l'Alt Pirineu. La calor es mantindrà, tot i que puntualment la temperatura pot baixar una mica. La calor anirà més a finals de setmana, coincidint diumenge amb l'arribada de l'estiu.

FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 25%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Don't be afraid of your freedom!

0: 3 de cada 10 dones asseguren que s'han vist obligades a fer pràctiques no desitjades durant les relacions sexuals. Ho revela una enquesta del CIS sobre salut sexual, que també indica que el 72% dels homes consumeixen porno, sobretot els que tenen entre 25 i 34 anys. Un incendi que crema en una zona de Rostolls a l'Albi, a les Garrigues, ha obligat a interrompre el servei d'alta velocitat del foc crema a tocar de la línia ferroviària i d'una carretera local. L'incendi de Talavera, a la Segarra, hauria de quedar controlat a les pròximes hores. Moments de tensió avui al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, pel desnonament de 3 famílies d'un bloc ocupat des de fa 9 anys. Hi ha hagut corredisses i llançaments d'ous i pedres a policies, periodistes i representants municipals per grups de veïns, enfadats pels primers desallotjaments previstos que afecten una seixantena de famílies. I avui nova convocatòria de vaga a l'ensenyament. És als centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil, de 0 a 3 anys. Els professionals es consideren menys tinguts en relació a altres etapes educatives i reclamen més reconeixement. Els Estats Units i l'Iran firmen telemàticament l'acord que ha de posar fi a la guerra, trama signat des del Palau de Versalles al costat de Macron. El text declara la reobertura de l'estret d'Hormuz i un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs el Líban, mentre es negocien tots els punts els propers 2 mesos. Atac ucraïnès a gran escala contra la capital russa amb centenars de drons que han impactat un altre cop en una refineria i edificis residencials i han fet tancar els aeroports. L'intercanvi de foc d'aquesta matinada ha deixat un mort a cada país. La instal·lació d'una planta de reciclatge de plàstics a la Selva del Camp, al Baix Camp, genera malestar al municipi. L'empresa ja té tots els permisos de les administracions, però els contraris plantegen dubtes sobre la seguretat i la contaminació que pot comportar. Jordi Campoy, amb Fer cantar els arbres, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. És un dels premis literaris de Girona que atorga el grup 62, que s'acaben de fer públics. El Miquel de Palol de poesies per a Joan Tomàs Martínez, el Carles Rahola d'assaig per a Joan Manuel Sol de Villa i el Ramon Muntaner de novel·la juvenil per a Laia Aguilar.
1: Esports.
2: València-Barça, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet a les 8, amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio a les 9. Barça-Pozo-Múrcia, segon partit de la final de futsal, amb victòria primer per als blaugranes. A Madrid de futbol anuncia el fitxatge del defensa Francesc Konaté per les pròximes 4 temporades. Té 27 anys i fins ara jugava de defensa al Liverpool. Al Mundial de Futbol avui Suïssa-Bòsnia i Mèxic-Corea, entre d'altres. La Portugal de Robert Martínez i Ronaldo no passa de l'empat a 1 contra el Congo, mentre Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol de Rashford.
0: I ens queda el titular del temps. Avui dia de sol en general. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats aïllats a l'Aran i a l'Alt Pirineu. La calor es mantindrà, tot i que puntualment la temperatura pot baixar una mica. La calor anirà més a finals d'aquesta setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Benvinguts a aquesta hora us informa Àngels López Domènech.
4: Ràdio Arbúcies.
5: 107.6
6: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 20%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música, al teu ritme.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Atenció aquest matí al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, perquè els Mossos han anat a desallotjar tres dels pisos dels blocs de la Rambla. Hi ha hagut corredisses, llançament d'objectes, crits a la policia, també la persecució d'una treballadora social pels tres primers desallotjaments de la seixantena que s'han de fer en aquest bloc d'habitatges públics que està ocupat des de fa gairebé una dècada i on s'han de reallotjar els veïns d'un altre edifici de la mina, el Venus, que porta 20 anys pendent d'enderrocar.
2: Somos familias que llevamos 9 años ahí viviendo y claro, no quieren meterse otras personas aquí porque saben que son problemas, nos están echando a nosotros con niños pequeños para meter a otras familias. Las familias no quieren problemas tampoco.
1: Els pisos ocupats que s'han de desallotjar amb execucions previstes per la setmana que ve, hi ha menors i, segons denuncien els afectats, també persones en situació de vulnerabilitat.
3: Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Esto es una vergüenza.
0: Catalunya al dia.
1: De seguida connectarem amb el barri de la Mina i també amb el centre de Barcelona, amb la part alta de Barcelona concretament, perquè han detingut un home, concretament al carrer Muntaner, per amenaces amb un ganivet. Agents dels Mossos finalment l'han aconseguit reduir amb una pistola Taser. També serem a Pont de Molins, a l'Alt Empordà. Ha canviat d'alcalde i el detonant, Quim Balaguer, bon dia.
4: Bon dia, Estel.
1: Ha estat una classe de ioga.
4: Un regidor d'Esquerra, que formava part de l'equip de govern, estava treballant en una sala on s'havia de fer una classe de ioga, que es va acabar fent amb el regidor dins, que va seguir treballant. Però a l'alcaldessa no li va semblar bé i el va cessar. Ara ell s'ha aliat amb tres regidors de Junts per forçar un canvi en l'alcaldia.
1: També parlarem dels veïns de la Selva del Camp, al Baix Camp, que no veuen gaire clar la instal·lació d'una planta de reciclatge de plàstics.
5: Perill d'explosió, que està reconegut dintre del projecte. Les altres afectacions serien a la fauna, sorolls...
4: Però l'alcalde diu que no s'hi pot oposar.
6: Si aquesta empresa doncs, ens porta tots els que són els permisos d'activitats, nosaltres com a ajuntament no podem negar-los la llicència d'activitat.
1: I avui entrarem també al Teatre Principal, a la Rambla de Barcelona. Porta 20 anys tancat, però ara s'està reformant per reobrir-lo el 2028.
4: Els seus 10.000 metres quadrats hi estan fent 4 grans espais d'exhibició amb més d'un miler de butaques en total.
1: I per fora recuperarà el seu aspecte original.
7: Recuperem les 3 grans arcs originals sobre el balcó de les Rambles, que havien estat perduts, i també la cúpula Venus, amb una alçada de 17 metres d'alçada.
1: I parlarem d'un altre espai que també porta més de 20 anys tancat. És el Teatre El Foment de la Bisbal d'Empordà.
4: Va ser punt de trobada i de representacions culturals durant el segle passat. Ara, l'Església, que és la propietària del teatre, es planteja reobrir-lo.
8: Recuperar l'ús social i cultural del Foment. Anem parlant amb totes les parts interessades en recuperar aquest espai.
1: I parlant de teatre, acabem de saber que Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del TNC. Ho acaba de decidir el Consell d'Administració del Teatre Nacional de Catalunya. Per tant, també intentarem ampliar-ho al llarg d'aquesta hora de programa. Ha estat un matí complicat pel que fa al trànsit, amb diverses incidències. Es mantenen a aquesta hora, equip viari, Clàudia Serra.
9: Doncs a aquesta hora hi ha lentitud a l'AP7 a Mont-roig del Camp en sentit Amposta per un accident, a la C65 a Cassà de la Selva per una avaria. Hi ha retencions a la rotonda que enllaça amb la C25 i a Barcelona hi ha intensitat a la ronda de dalt a Pedralbes en tots dos sentits de la marxa. Precaució per una possible incidència en aquest punt.
1: I pel que fa al temps...
0: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
10: 107.6 FM.
11: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 22%.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de la darrera dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. La portaveu de Projecte Home, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no, que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
3: L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
0: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i també el Centre d'Investigacions Sociològiques.
0: El jutge que investiga el cas Plus Ultra cita a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa Alba d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
0: Els bombers confien en controlar l'incendi agrícola de Talavera, a la Segarra, les properes hores.
3: El foc ha afectat més de 100 hectàrees. Paral·lelament, un incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues, ha fet interrompre l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
0: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar, amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
3: El festival, més d'un centenar d'actuacions, entre les quals des de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sónar Armes D convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
0: Els esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, Joan Barberà.
5: Arranca avui la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a partir de les 8 del vespre al Roig Arena.
0: I cop d'ull al temps, com ha d'anar la calor, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogor també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà a l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer, i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ival López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Projecte Home alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida i per això Projecte Home alerta que la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
7: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. dia. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
7: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
0: No deixem la salut perquè un equip d'investigació de l'Hospital del Mar i altres centres de Catalunya i Espanya han descobert que bloquejant una proteïna contra el càncer de pàncreas activen el sistema immunitari.
3: És una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals i en bloquejar-la aquestes cèl·lules no es poden reparar i moren. L'aspecte més innovador de l'estudi és que bloquejant aquesta proteïna anomenada PARP2 faciliten que les defenses de l'organisme accedeixin al tumor, que és un dels més agressius. L'estudi l'han fet en ratolins i s'ha publicat a la revista Science Advance.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir presumptament una dona sexualment al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no forma part d'ell a les dependències de la Zona Franca, després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
8: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ell estava de servei, ell es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor, que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
8: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
0: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
0: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa han ingressat ja a la presó, mentre que la investigació continua oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
9: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
10: A dia d'avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que en tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. Al dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
9: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem a matèria política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra es crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: El doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que aquest cas desgasta de mica en mica el govern de Sánchez.
3: En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
11: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
0: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà, que ja s'ha rubricat entre els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, en la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
13: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
12: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
0: Els bombers confien que l'incendi agrícola declarat a Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes. Lleida TV, Encel Márquez.
14: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recol·lectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'avanç del foc.
15: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava contra vent i cremava molt a poc i els bombers, juntament amb les ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però, clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs, corria bastant.
14: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
0: Justament aquest migdia ha quedat estabilitzat un incendi de vegetació declarat a l'Albi a les Garrigues, que ha obligat a interrompre fins i tot la circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
3: Els bombers han rebut l'avís a 11:15 del matí i han activat 12 dotacions, de les quals hi ha 3 mitjans aèris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LV-7031, i també la línia ferroviària. S'espera que properament es pugui ja reprendre la circulació.
0: Tensió aquest matí al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de 3 3 dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla, que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
3: Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbotzat la porta. Dels 3 desallotjaments d'avui, 2 afecten famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el Sindicat de l'Habitatge. També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres vinent.
0: I satisfacció dels col·lectius que lluiten per l'eliminació de l'amiant davant de la llei pionera que ha aprovat el Parlament i que preveu agilitzar aquest procés.
3: Ara bé, s'esperen que la llei sigui efectiva a la pràctica. Miquel Moreno, que és portaveu de l'associació Macos Alstom Afectats per l'Amiant, ho ha reivindicat en una entrevista a la xarxa.
16: Que s'aplique al 100% la llei d'erradicació de l'amianto i empiecen a treballar d'una forma seria, responsable i con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
3: La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita per enretirar aquest material, que segons l'Organització Mundial de la Salut provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món.
1: Notícies en xarxa.
0: El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
17: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
18: Teníem clar que havíem d'apostar per poder fer aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat de poder ampliar els serveis i poder atendre a la població infantil com es mereix.
17: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
0: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la avariés greument. Durant aquest temps ha abocat al mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ecologistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
19: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
20: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment, i que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
19: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Començant per una última hora, el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac, a Canet de Mar, contra la sentència que imposa una assignatura més de castellà al centre.
3: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament primària privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre

0: Sí, reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural al cos, fruit de dècades de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament.
1: És moment per la cultura.

0: Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals des de la banda de culte de Prodigy, a qui estem escoltant, també el raper Skepta o les sessions a Charlotte DeWitt, a Melly Lenz i Chris Tussi. Però més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia, i ho fa des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. Bon dia, David.
1: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada explosiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, La Sofi o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata. So when they
2: wear this... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata, on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
1: Així, a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D, que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
0: Més qüestions. En clau cultural, l'Ajuntament de Barcelona comprarà els locals del taller de músics per tal de preservar-ne l'activitat.
3: L'equipament està situat al Raval i consagrat des de fa més de 40 anys a la formació i l'activitat musical. En les seves més de 4 dècades d'activitat, el taller de músics s'ha convertit en un centre d'ensenyament musical de referència a Catalunya. També ha esdevingut un agent fonamental per a la millora i transformació social del seu entorn.
0: I tenim nou avançament de la programació del Festival Temporada Alta de Girona. S'incorporen les obres Poncia, protagonitzada per Loli de Flores, la nova comèdia amb Ramon Madaula, Loop, i la revisió de la comèdia de Jordi Galzeran, Dakota.
3: Jordi Oriol també tornarà al festival amb una tragicomèdia apocalíptica i el monòleg de Carles Sanz, que servirà per acomiadar-se dels escenaris. El muntatge dirigit per David Selves, Perfectes Desconeguts, també formarà part de la programació de la 35a edició de la Mostra d'Arts Escèniques.
0: I ho acabem de saber, el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
3: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31, prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent hi haurà un període de traspàs amb l'actual responsable del TNC, Carme Portacelli.
0: I és moment per la informació esportiva. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
4: Bon dia, Marta. Arranca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel, que jugarà avui a les 8 del vespre al Roig Arena. La sèrie, recordem, és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pascual.
5: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals... El principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar a la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
4: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer vol. Factopista, els de Javi Rodríguez reben el Pozo Murcia en el segon partit de la final de la Lliga. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau avui a partir de les 9 de la nit.
6: Va ser un partido totalmente diferente en el que espero que bueno, que podamos conseguir.

0: el segundo punto, que bueno, pues que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
1: I en futbol, el Centre d'Esport Sabadell última la gran final que juga demà, duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten contra el Zamora a la nova Creu Alta en un match on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. El tècnic arlequinat Ferran Costa ha parlat fa pocs minuts.
2: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 120, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
1: Les declaracions de Ferran Costa. El Centre d'Esport Sabadell juga demà al darrer partit de la temporada. A Caixa ho faci jugar l'ascens a la categoria de plata del futbol estatal. A la Lliga F, Pere Romeu ha renovat amb el Barça. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint el millor equip del món després de renovar fins al 2028. I l'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran en pretemporada, partit amistós que es disputarà a la ciutat esportiva d'Ani Jarque el pròxim 15 d'agost. I demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
5: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
6: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Picades a la platja, medusa, peix aranya, garoines, què fer si ens piquen i com evitar-les?
8: Si us pica una medusa, renteu la zona amb aigua salada i traieu les restes de tentacles amb una targeta o alguna cosa similar. Per picades de peix aranya, submergiu la zona afectada en aigua calenta, sense cremar-vos, durant almenys 30 minuts. En el cas que trepitgeu una garoina, retireu les espines amb cura i desinfecteu la ferida. Per evitar aquestes picades, eviteu nedar en zones amb meduses i utilitzeu sabates d'aigua. I, naturalment, estigueu atents als avisos dels socorristes de la platja.
6: Salut activa.
9: Mercè Pallarès, metgessa d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: Doncs si ens pica una medusa, el primer que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat per evitar que no ens piquin més. Llavors, aplicar aigua salada en la zona, no aplicar mai aigua dolça perquè ens podria fer més reacció, i podem intentar treure els filaments amb un objecte com una targeta de plàstic. En el cas de que trepitgem accidentalment un peix aranya, el que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, intentar no moure'ns gaire, i hem d'aconseguir una galleda d'aigua calenta per poder posar l'extremitat el més aviat possible a dins de la galleda, amb uns 45 graus, perquè la toxina que tenen és termolàbil i, contra abans ho fem, abans la desactivarem. En cas de les punxades de garoina, el que hem de fer és, quan sortim, intentar treure-les, si es pot, és complicat perquè són trencadisses, es trenquen, i després hem d'aplicar un antisèptic i mantenir la zona neta fins que surten. I també ens poden vendre un preparat a la farmàcia per facilitar això.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. De fet, la portaveu de Projecte Home, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? Que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
3: L'home, que ha estat suspès de feina a Isou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels pares de bombers.
0: El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la localització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
0: El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana.
3: L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
0: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar, amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
3: El festival acull més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sónar Més D convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
0: Als esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol. Joan Barberà.
5: Avui arrenca la final de la Lliga CB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a les 8 del vespre al Roig Arena.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent que creixerà l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Projecte Home alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any, de fet, en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida. I per això Projecte Home alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
7: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
7: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no en forma part a les dependències de Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
8: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ella es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor, que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
4: Està clar que de confirmar-se es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
8: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
0: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% dels espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
0: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa ja han ingressat a la presó, mentre que la investigació continua encara oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
9: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
10: A dia d'avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que hem tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment, com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. El dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
9: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen els agents de mobilitat de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, per un possible frau a l'empresa pública Gestió Municipal de Serveis. Tot apunta que aquests treballadors públics haurien permès l'accés gratuït dels seus vehicles al pàrquing municipal.
3: Una pràctica que també haurien estès a familiars i coneguts. En total, el perjudici a les arques públiques seria d'uns 17.000 euros.
0: Ràdio Caldes, Xavi Sala.
11: L'empresa pública de serveis municipals va presentar la denúncia als Mossos d'Esquadra i va acomiadar els agents de mobilitat implicats tan bon punt va conèixer la notícia. Durant l'últim mig any, la policia ha dut a terme les investigacions corresponents i s'ha pres declaració a més d'una desena de persones implicades. El president de l'empresa pública, Gestió Municipal de Serveis i regidor de Serveis Municipals de Caldes, David Través, explica que els agents haurien manipulat el sistema informàtic que gestiona l'accés al pàrquing municipal, introduint directament les matrícules dels cotxes escollits.
12: Sembla ser, doncs, que a l'aparcament hi deixaven entrar algú més que aquells que tenien tiquet o aquells que pagaven mensualment. Davant d'aquesta situació es va, com et deia, comunicar i és quan es va interposar la denúncia.
6: Encara no se sap quantes persones s'haurien beneficiat d'aquesta pràctica, tot i que s'estima que hauria comportat un perjudici econòmic d'uns 17.000 euros a les arques públiques. Ara la Fiscalia ha de decidir com actua davant d'aquest cas.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Obrim plana política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també la seva secretària.
3: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, a França, durant la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
14: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
13: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
0: Els bombers confien que l'incendi agrícola de Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes del sinistre. Lleida Televisió, Cel Márquez.
15: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recolectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'avanç del foc.
16: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava contra vent i cremava molt a poc, i els bombers, juntament amb les ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs, corria bastant.
15: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
0: No és l'únic incendi encara actiu a Catalunya. Aquest migdia ha quedat estabilitzat un altre foc, en aquest cas de vegetació, a l'Albi, a les Garrigues. De fet, ha obligat a interrompre el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
3: Els bombers han rebut l'avís a quarts d'11 del matí i han activat 12 dotacions, entre les quals hi ha 3 mitjans aeris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LB-7031 i la línia ferroviària. S'espera que properament es reprengui la circulació.
1: Notícies en xarxa.
0: Gairebé 3:15. El Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per tal de fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
17: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
18: Teníem clar que havíem d'apostar per poder fer aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat de poder ampliar els serveis i poder atendre a la població infantil com es mereix.
17: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
0: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la variés greument. Durant aquest temps ha abocat al mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ambientalistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
19: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
20: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment, i que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
19: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar en contra de la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
3: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes del sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
0: Nova jornada de vaga a les escoles bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenes de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
3: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
0: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer, també a Barcelona, per exigir més inversions.
3: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural al cos, fruit de dècades, diuen, de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament.
0: I és moment per a la cultura. Avui amb l'electrònica com a protagonista, perquè ja ha arrencat la 33a edició del Sonar. Enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte de Prodigy, a qui estem escoltant, però també el raper Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Stassi. Més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia, i ho fa en aquest cas des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. David, bon dia.
5: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, La Sofi o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
21: So when they wear this... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata, on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
5: Així a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.

0: Més música ara amb els Figaflaues, que encapçalen el cartell de la segona edició del Calço Fest. Tindrà lloc del 21 de novembre, coincidint amb l'inici de la temporada de calçotades a Valls. Avui han presentat un cartell musical amb alguns dels noms més potents de l'escena catalana. Anem fins allà, Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
1: Els ballencs Figaflaues seran els caps de cartell i tancaran a casa l'última arrencada, la gira de comiat del disc La Calçotada. Pep Velasco, un dels integrants del grup, parla de la importància d'oferir aquest concert a la ciutat que els ha vist néixer.
2: Esperem amb moltes ganes aquest concert, perquè també forma d'una gira i aquest seria l'últim, el tancament d'aquesta etapa.
1: També hi actuaran els Tiets, els Pets, Amics de les Arts, 31 Fam, Malifeta o Maria Jaume, entre d'altres. El festival reforça també la vessant de cultura popular, amb la participació de les colles castelleres de Valls, la Unió Anelles de la Flama i diverses figures del seguici festiu. En aquest sentit, l'alcaldessa de la ciutat, Dolors Ferrer, destaca l'èxit de la primera edició.
3: I la veritat és que el resultat va superar totes les expectatives. El Calço Fest va omplir la ciutat de gent, va generar molt bon ambient, va situar Valls com a capital cultural i musical del país i va tenir el calçot com a gran protagonista.
1: Després d'una primera edició amb 10.000 entrades exaurides, el Calço Fest ja n'ha venut més de 2.000 per aquest 2026 i confia tornar a penjar el cartell de complet.
0: I encara un apunt més en clau cultural, perquè el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
4: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31, prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent, i hi haurà un període de transparres amb l'actual responsable del TNC, a Carme Portacelli.
0: I ara és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
5: Bon dia, Marta. Avui arrenca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs, i el Barça de Xavi Pascual s'enfronta al València. Primer duel, una sèrie que juga el millor de 5. Avui, al partit a les 8 del vespre, al Roig Arena. Escoltem el tècnic del conjunt català, Xavi Pascual.
6: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
5: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer bo el factor pista. Els de Javi Rodríguez reben el Pozo de Múrcia, segon partit de la final de la Lliga de Primera Divisió. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau, avui a partir de les 9 de la nit.
7: Va ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto, que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Múrcia.
5: En futbol, al Centre d'Esport Sabadell, última, la gran final que juga demà. És el duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten al Zamora a la Nova Creu Alta, en un maig on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. Fa pocs minuts ha parlat Ferran Costa, el tècnic arlequinat.
8: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 100.000, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
5: Demà hi haurà novament 12.000 espectadors a l'estadi del Centre d'Esport Sabadell.
8: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple. S'està visquent ara quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
5: A la Lliga F, Pere Romeu renova amb el Barça femení. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint l'equip català després de renovar fins al 2028. L'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran a la pretemporada, un amistós que es disputarà a la ciutat esportiva Dani Jarque el pròxim dissabte 15 d'agost. I demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, una cursa que reunirà algunes de les millors ciclistes del món i tornarà a situar el Maresme en l'epicentre del ciclisme internacional. La competició arrenca amb una primera etapa que sortirà i acabarà demà a Santa Susana després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. Dissabte la jornada unirà Sant Vicenç de Castellet amb la Molina, mentre que diumenge es disputarà la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació.
10: Les cançons de la teva vida, les escoltes aquí.
11: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el jutge del cas Plus Ultra ha imputat aquest migdia les filles i la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero. L'endemà de la declaració a l'Audiència Nacional de l'expresident del govern espanyol, el jutge fa un nou pas en la investigació de la suposada trama de tràfic d'influències. També ens hem fixat en com justifica Donald Trump les concessions que ha fet per aconseguir signar un acord de pau amb l'Iran. El president nord-americà assegura que ha evitat una catàstrofe econòmica mundial a gran escala, tot i no haver aconseguit els objectius inicials que, segons ell, motivaven l'atac contra l'Iran. I us hem parlat també de l'enquesta de salut sexual que ha fet el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. És la primera que es fa des de l'any 2009. Assenyala que 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a pràctiques sexuals no desitjades. A més, aquesta enquesta diu que una quarta part dels homes admeten que han pagat per sexe com a mínim una vegada a la seva vida. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el Tribunal Europeu de Drets Humans defensa l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya. Els magistrats europeus desestimen una demanda d'Òmnium Cultural que es va presentar en nom de diverses famílies de l'escola de Canet de Mar, on es va començar a aplicar aquest cas. Neguen que se les discrimini i consideren que un 25% de castellà és una solució equilibrada. Brussel·les, Bruno Fortemires.
3: Hola, bona tarda. Segons els magistrats, aquesta fórmula mira de preservar la unitat del sistema educatiu espanyol, al mateix temps que promou la diversitat lingüística de l'Estat. Remarquen que el 25% de castellà a les aules manté l'ús preponderant del català com a llengua vehicular i consideren que excloure el castellà per a l'ensenyament privaria els ciutadans espanyols del seu dret a ser educats, diuen, en la llengua nacional. El Tribunal Europeu de Drets Humans creu que la immersió lingüística en català provoca un desavantatge per a les famílies castellanoparlants que viuen a Catalunya i dificulta la reintegració dels seus fills al sistema educatiu en cas que marxin a viure a una altra comunitat autònoma. Òmnium Cultural ha lamentat la decisió dels magistrats europeus i espera ara la futura sentència del Tribunal Constitucional Espanyol que decidirà sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
2: Més qüestions. Toc d'alerta del Banc d'Espanya sobre la falta d'habitatge i sobre l'escalada de la inflació. L'organisme eleva el dèficit de pisos i cases acumulat els últims anys a l'Estat i el xifra en 750.000. Són 150.000 més que el càlcul de fa 2 anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges. A més, sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any fins al 3,6%. El jutge ha enviat a la presó l'home que va confessar haver matat el logopeda del seu fill a València. L'investiguen per un delicte d'homicidi. Anem cap allà, Alba Barbosa.
4: Bona tarda. La magistrada ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut de 24 anys que avui ha passat a disposició judicial. L'home es va entregar dilluns a la policia després d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys perquè sospitava, segons va explicar als agents, que havia abusat del nen. El pare va relatar que va trobar el fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats al centre de logopèdia i que va demanar veure la gravació de les càmeres de seguretat i que l'home de 32 anys s'hi va negar.
2: Encara en crònica judicial, el Tribunal Suprem obliga a pagar 2,5 milions d'euros a l'home que va passar 15 anys a la presó en ser confós amb un violador. Fa 3 anys el mateix tribunal ja va anul·lar la sentència en comprovar que el semen trobat a la roba de la víctima no coincidia amb el del condemnat. Després d'aquest error judicial, l'home va quedar en llibertat després de complir més de 3/4 parts de la seva condemna. En un primer moment, el Ministeri de Justícia li va denegar una indemnització, però ara el Suprem ho anul·la i li dona la raó. I un últim apunt, s'ha reprès la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona arran de l'incendi a l'Albi a les Garrigues. Adif havia tallat l'atenció.
1: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 25%.

0: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
1: 107.6 FM.

0: Rescat Info.
1: Les 4 en punt, bona tarda. El jutge imputa les filles i la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de la companyia que ha servit per imputar l'expresident en contra del que demanava la defensa. Tant els Estats Units com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington ho vincula al seu múscul militar, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat impensable militarment. De resultes de l'acord, el petroli s'ha abaratit una mica més i acumula una baixada del 6% des que diumenge a la nit es va anunciar la fi del conflicte. Està en $78 el barril de Brent. El preu dels carburants, mentrestant, només s'ha reduït pocs cèntims per litre. Amb tot, la gasolina ja val menys que abans que comencés la guerra, gràcies a la rebaixa fiscal del govern espanyol. El Tribunal Europeu de Drets Humans avala la sentència que obliga a fer un 25% de classes en castellà a les escoles de Catalunya. Augmenta que la immersió lingüística suposa un desavantatge per a les famílies castellanoparlants. S'hi ha pronunciat arran d'una demanda d'Òmnium Cultural i les famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar. Les treballadores de les escoles bressol surten al carrer per demanar menys ràtios i millors condicions laborals. Reclamen canvis legislatius i dignificar l'etapa educativa de 0 a 3 anys. Tensió durant el desnonament de 3 pisos ocupats en un bloc de la Rambla de la Mina a Sant Adrià del Besòs. Els habitatges formen part d'un edifici públic previst per reallotjar veïns del bloc Venus. Durant l'actuació s'ha produït incidents i llançament d'objectes contra la policia. I Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Té un mandat inicial de 4 temporades. Mestre es diu a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espais, noms consolidats i talent emergent.
2: Esports.
3: El Barça té avui una doble cita amb el bàsquet i el futbol sala. El de bàsquet visita el València a les 8 del vespre en el primer partit de la final de l'ACB, mentre que a partir de les 9, el de futbol sala intentarà aconseguir el segon punt del play-off final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, juguen els 4 primers partits de la segona jornada de la Lligueta. A les 6, Txèquia, Sud-àfrica. A les 9, Suïssa, Bòsnia. A mitjanit, Canadà, Qatar. I a les 3 de la matinada, Mèxic, Corea del Sud.
1: Tarda amb sol radiant a tot el país, tret del Pirineu Occidental, on hi haurà cel variable, ruixats puntuals a l'Alta Ribagorça i a la Vall d'Aran. Avui és el 7è dia consecutiu amb màximes superiors als 35 graus, un dia de calor intensa abans de la gran calorada del cap de setmana.
0: 3CAT Info.
1: Passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Comencem. El cas Zapatero es fa gran i acorrala la seva família. Les dues filles de l'expresident socialista i la seva secretària se sumen a la llista d'investigats pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el jutge de l'Audiència Nacional la situa com a peça esclau per al funcionament de la trama. La notícia és un nou mal de cap per al govern espanyol i el PSOE, però demanen temps i confiança i mantenen el suport a Zapatero després que el jutge, ahir, no li retirés el passaport. Madrid, Paula Brujats.
4: Ni 24 hores ha durat el bàlsam a les files socialistes, un nou moviment del jutge que posa contra les cordes també l'entorn de Zapatero, que l'ama creu que les seves filles, Alba i Laura, són una peça clau de la trama i que a través de la seva agència de publicitat van camuflar.
5: 24 hores al dia, 365 dies a l'any.
6: Ràdio Arbúcies, sempre t'acompanya.
5: La teva emissora.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus. I una humitat del 23%.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 5. I d'entrada a aquesta hora fem un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
2: Destaquem les cues a l'autovia 2 a Cornellà en tots dos sentits, a la B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal, les entrades per la C58 i la C33 des de Montcada i les dues rondes de Barcelona sentit Besòs.
1: El jutge imputa les filles i la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. També rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de la companyia que ha servit per imputar l'expresident en contra del que demanava la defensa. Tant els Estats Units com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington ho vincula al seu múscul militar, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat impensable militarment. De resultes d'aquest acord, el petroli s'ha abaratit una mica més i acumula una baixada del 6% des que diumenge a la nit es va anunciar la fi del conflicte. Està en $78 al barril de Brent. El preu dels carburants, mentrestant, només s'ha reduït pocs cèntims per litre. Amb tot, la gasolina ja val menys que abans que comencés la guerra gràcies a la rebaixa fiscal del govern espanyol. El Tribunal Europeu de Drets Humans avala la sentència que obliga a fer un 25% de les classes en castellà a les escoles de Catalunya. Argumenta que la immersió lingüística suposa un desavantatge per a les famílies castellanoparlants. S'hi ha pronunciat arran d'una demanda d'Òmnium Cultural i de les famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar. Tres de cada deu dones asseguren que s'han vist obligades a fer pràctiques sexuals que no volien fer. Ho revela la segona enquesta del CIS sobre salut sexual, que també indica que un de cada quatre homes ha pagat per sexe alguna vegada a la vida. I Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Té un mandat inicial de 4 temporades. Mestre es diu a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espai, noms consolidats i també talent emergent.
0: Esports.
3: El Barça té avui una doble cita amb el bàsquet i el futbol sala. El de bàsquet visita el València a les 8 del vespre en el primer partit de la final de l'ACB, mentre que a partir de les 9, el de futbol sala intentarà aconseguir el segon punt del play-off de final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, juguen els 4 primers partits de la segona jornada de la Lligueta. A partir de les 6, Txèquia, Sud-àfrica, a les 9, Suïssa, Bòsnia, a mitjanit, Canadà, Qatar, i a les 3 de la matinada, Mèxic, Corea del Sud. I el Barça femení de futbol dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta de renovació del club i ara mateix només un gir inesperat faria canviar la situació.
1: I pel que fa al temps, tarda amb sol radiant a tot el país, tret del Pirineu Occidental, on hi haurà cel variable. Ruixats puntuals a l'Alta Ribagorça i també a la Vall d'Aran. Avui és el 7è dia consecutiu, amb màximes superiors als 35 graus, un dia de calor, doncs, intensa, abans de la gran calorada que s'espera per aquest cap de setmana.
0: Trescat Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 5 de la tarda. Us informa Laia Framis a Mallorca.
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 30 graus i una humitat del 21%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.

0: Trescat Info.
1: Les 6, bona tarda. I aquesta hora, el primer titular és pel trànsit, equip viari, endavant.
2: Destaquem les cues a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, també a l'altura de Granollers en sentit nord per alguna possible incidència, C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i l'entrada per l'autopista B23 des de Sant Just i fins la Diagonal.
1: Pedro Sánchez trasllada la seva solidaritat i empatia a José Luis Rodríguez Zapatero després que el jutge Calamà hagi imputat les seves filles i la seva secretària pel rescat de Plus Ultra. Resposta dels periodistes a l'entrada del Consell Europeu. No ha tancat la porta a avançar eleccions per primera vegada si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. El Tribunal Europeu de Drets Humans avala la sentència que obliga a fer un 25% de classes en castellà a les escoles de Catalunya. Argumenta que la immersió lingüística suposa un desavantatge per a les famílies castellanoparlants. S'hi ha pronunciat arran d'una demanda d'Òmnium Cultural i les famílies de l'escola Turó del Drac de Canet. Tant els Estats Units com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington ho vincula al seu múscul militar, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat impensable militarment. De resultes de l'acord, el petroli s'ha baratit una mica més i acumula una baixada del 6% des que diumenge a la nit es va anunciar la fi del conflicte. Està en $78 el barril de Brent. El preu dels carburants, mentrestant, només s'ha reduït pocs cèntims al litre. Amb tot, la gasolina ja val menys que abans que comencés la guerra gràcies a la rebaixa fiscal del govern espanyol. El Banc d'Espanya alerta que hi ha un dèficit de 750.000 habitatges a l'Estat perquè el nombre de llars creix més ràpid que els pisos i cases que s'edifiquen. L'organisme també eleva la previsió d'inflació. Calcula que l'any acabarà amb un increment de preus del 3,6%. 3 de cada 10 dones asseguren que s'han vist obligades a fer pràctiques sexuals que no desitjaven fer, ho revela la segona enquesta del CIS sobre salut sexual, que també indica que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida.
3: Esports. Arrenca la final de la Lliga CB entre el Barça i el València a les 8, el primer duel de la sèrie, el millor a 5 partits, a València, partit que podreu seguir a l'antena del Tot Gira Catalunya Ràdio. També avui, final Lliga Futbol Sala, segon partit al Palau Blaugrana entre el Barça i el Pozo de Múrcia. Els blaugranes dominen la final, de moment, per una victòria a 0. I el Mundial de Futbol, ara a les 6, acaba de començar el Txèquia-Sud-Àfrica, segon partit del grup A. A les 9, al Suïssa-Bòsnia.
1: Cel serè de cara a les pròximes hores, amb ambient ben càlid arreu. La matinada de divendres tindrem les novetats d'una línia de núvols que travessarà el país de sud a nord i deixarà algunes gotellades. Marxarà ràpid i el dia serà assolellat amb algun ruixat de la tarda a l'Alta Ribagorça. La calor persistirà intensa.
0: Trescat Info.
1: Passant 3 minuts de les 6 de la tarda, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El president espanyol Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero després que el jutge hagi imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista. La decisió del jutge acorrala la família de Zapatero, que just ahir defensava la seva innocència a l'Audiència Nacional i genera més maldecaps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
4: El jutge creu que les filles de Zapatero, Alba i Laura, són una peça clau de la trama perquè, segons diu, a través de la seva...
5: Ràdio Arbúcies.
6: 107.6
7: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 21%.

0: info.
1: Bona tarda, són les 7. Primer titular pel trànsit. Endavant, equip viari.
2: Cues per accidents a l'autovia de Castelldefels, la C31 sud entre Viladecans i el Prat en direcció Barcelona, la C31 nord a l'autopista del Maresme a l'altura de Badalona, també direcció d'entrada a Barcelona, i l'AP7 a Montroig del Camp, direcció Castelló.
1: Pedro Sánchez trasllada la seva solidaritat i empatia a José Luis Rodríguez Zapatero després que el jutge Calama hagi imputat les filles de l'expresident i la seva secretària pel rescat de Plus Ultra. A resposta dels periodistes a l'entrada del Consell Europeu, per primera vegada Pedro Sánchez no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. Tant els Estats Units com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington ho vincula al seu múscul militar, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat que és impensable a nivell militar. De resultes d'aquest acord, el petroli s'ha abaratit una mica més i acumula una baixada del 6% des que diumenge a la nit es va anunciar la fi del conflicte. Està en $78 al barril de Brent. El preu dels carburants, mentrestant, només s'ha reduït pocs cèntims per litre. Amb tot, la gasolina ja val menys que abans que comencés la guerra gràcies a la rebaixa fiscal del govern espanyol. El Tribunal Europeu de Drets Humans avala la sentència que obliga a fer un 25% de les classes en castellà a les escoles de Catalunya. Argumenta que la immersió lingüística suposa un desavantatge per les famílies castellanoparlants. S'hi ha pronunciat arran d'una demanda d'Òmnium Cultural i les famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar. Els bombers són optimistes davant l'evolució dels 5 incendis que s'han declarat avui a les comarques de Lleida i de manera simultània. Només està actiu el d'Alfarràs i els altres 4 ja estan estabilitzats. Els bombers alerten, però, del risc molt alt que viurà Catalunya en els propers dies amb temperatures altes i la revetlla de Sant Joan. 3 de cada 10 dones asseguren que s'han vist obligades a fer pràctiques sexuals que no volien fer. Ho revela la segona enquesta del CIS sobre salut sexual, que també indica que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida. I Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Té un mandat inicial de 4 temporades. Mestre es diu a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espai, noms consolidats i també talent emergent.
3: Esports.
4: Avui arrenca la final de la Lliga CB entre el Barça i el València, les 8, primer duel de la sèrie a València. Un partit que podreu seguir a l'antena del Tot Gira a Catalunya Ràdio. I a la final de la Lliga de Futbol Sala, segon partit al Palau Blaugrana entre el Barça i el Pozo de Múrcia. Els blaugranes dominen la final després de remuntar-la en el primer enfrontament de dimarts. El partit d'avui és a les 9. I al Mundial de Futbol, al descans, Txèquia 1, Sud-àfrica 0. A les 9, Suïssa-Bòsnia.
1: I pel que fa al temps, cel serè de cara a les pròximes hores amb ambient ben càlid a tot arreu. Divendres a la matinada tindrem la novetat d'una línia de núvols que travessarà el país de sud a nord i que deixarà algunes gotellades. Marxarà ràpid i el dia serà assolellat amb algun ruixat de tarda a l'Alta Ribagorça. La calor, però, continuarà sent molt intensa.
5: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
6: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 30%.

shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

I wanna end me. I wanna end me.

0: Cat Info.
1: Les 8, bona tarda. Pedro Sánchez trasllada la seva solidaritat i empatia a José Luis Rodríguez Zapatero després que el jutge Calama hagi imputat les filles de l'expresident i la seva secretària pel rescat de Plus Ultra. A resposta dels periodistes a l'entrada del Consell Europeu, per primera vegada Sánchez no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. El líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, diu que el memoràndum d'entesa amb els Estats Units no li fa el pes, però que per responsabilitat amb altres membres del Consell Suprem de la República Islàmica hi va donar llum verda. El vicepresident nord-americà J.D. Vance no viatjarà a Suïssa avui, finalment, per començar la segona fase de les negociacions amb l'Iran. El govern assegura que l'aval del Tribunal Europeu de Drets Humans al 25% de les classes en castellà no tindrà efectes sobre el sistema educatiu català. A Estrasburg ha rebutjat el recurs d'Òmnium i de diverses famílies de Canet de Mar. L'entitat lamenta la decisió i espera la futura sentència del Tribunal Constitucional sobre l'ús de les llengües a l'escola. Ja estan estabilitzats o controlats els 5 incendis que s'han declarat avui de manera simultània a les comarques de Lleida. Tot i això, els bombers alerten del risc molt alt que viurà Catalunya en els propers dies, amb temperatures més altes i amb la revetlla de Sant Joan. El Banc d'Espanya alerta que hi ha un dèficit de 750.000 habitatges a l'Estat perquè el nombre de llars creix més ràpid que els pisos i cases que s'edifiquen. L'organisme també eleva la previsió d'inflació, calcula que l'any acabarà amb un increment dels preus del 3,6%. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'invertiran més de 90 milions i es crearan 210 llocs de treball en els propers 5 anys. I el productor musical i escriptor Jordi Campoy Boada guanya el Premi Prudència Bertrana amb la novel·la Fer cantar els arbres. El Premi Carles Rahola d'assaig és Per terra de quixots, de Joan Manuel Soldevilla. Són alguns dels guardonats per a la Fundació Prudència Bertrana que cada any atorga els Premis Literaris de Girona. S'entregaran el 15 de setembre.
2: Esports.
3: Acaba de començar la final de la Lliga ACB de bàsquet. El València-Barça és el primer partit d'aquesta final, el millor de 5, a l'antena de Catalunya Ràdio.
4: Tampoc entra Juan i Marcos i Kevin Panda.
3: A partir de les 9, el Barça de futbol sala jugarà a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia. El partit el fa en directe al canal Esport 3. I el Mundial de Futbol, resultat definitiu del grup A, República Txeca 1, Sud-àfrica 1.
1: I pel que fa al temps, cel serè de cara a les pròximes hores amb ambient ben càlid arreu. Divendres a la matinada tindrem la novetat d'una línia de núvols que travessarà el país de sud a nord i deixarà algunes gotellades. Marxarà ràpid i el dia serà assolellat amb algun ruixat de tarda a l'Alta Ribagorça. La calor persistirà intensa.
0: 3Cat Info.
1: Passant 3 minuts de les 8 del vespre, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré fins al punt de les 9.
0: 3Cat Info.
1: El president espanyol Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero després que el jutge hagi imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista. La decisió del jutge acorrala la família de Zapatero, que just ahir defensava la seva innocència a l'Audiència Nacional, i genera més maldecaps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El jutge creu que les filles de Zapatero, Alba i Laura, són una peça clau de la trama perquè, segons diu, a través de la seva agència de publicitat van camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades amb el rescat de Plus Ultra. El nou moviment del jutge Calama assenyala de ple l'entorn familiar.
6: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
7: 107.6 FM.
8: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 32%.
9: 2, 3, Hello, Jazz It audience.
10: Welcome to Jazz It.
11: Jazz It.
12: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
13: Quantes vegades heu vist en un concert que per començar una cançó o per començar totes les cançons, el bateria pica 4 vegades amb les baquetes per marcar el tempo i el moment de començar? Avui podríem començar Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, fent exactament el mateix, perquè el nostre primer protagonista d'avui és un bateria, Shelly Mann, un músic sempre molt sol·licitat i, a més, un personatge molt popular a la seva època, cosa no massa habitual en els bateries. Comencem amb una composició de Henry Mancini que Shelly Mann i el seu quintet ens porten amb molta elegància i amb uns canvis de ritme molt efectius. Aquí teniu Theme for Sam.

Shellyman and His Men, així es deia el grup que liderava el bateria Shellyman. Hem escoltat aquesta cançó dedicada a un tal Sam, una cançó que comptava amb Conte Candoli a la trompeta. Shellyman se'l recorda generalment com a figura de la tendència West Coast, però de fet va néixer a Nova York el mes de juny de 1920. Era fill d'un percussionista d'una orquestra clàssica. El seu pare volia que fos saxofonista, el volia allunyar d'això de la percussió. I aquí hem de fer una reflexió. Que el teu pare percussionista t'aconselli que tu no ho siguis pot alarmar a qualsevol jove que es plantegi un futur professional a la música. Afortunadament per a nosaltres no va ser el cas de Shellyman. A més, es va professionalitzar com a bateria molt jove i va començar en el sector de les big bands. La seva estada en la del director Stan Kenton el va portar a la fama i quan va deixar a Kenton va ser quan es va instal·lar a Califòrnia i es va incorporar a les files de l'estil propi d'aquell estat, que és, com us hem dit abans, el West Coast. Ara escoltarem a Shellyman com a company del saxofonista Stan Getz. Els trobem en un disc de títol inequívoc, Jazz West Coast. La cançó que es porten és Split Kick i el trompetista és, una vegada més, Conte Candoli.

Split Kick, el quintet de Stan Getz amb Shelly Mann a la bateria. Jazz West Coast, jazz de la costa oest dels Estats Units. A l'altre costat del país, a la costa que ens mira a nosaltres, i a la ciutat de Nova York, l'any 1940 es va fundar una discogràfica que s'ha convertit en mítica. És la Blue Note Records. Durant els anys 50 i 60 gairebé va monopolitzar l'edició de discos de la tendència que coneixem com a hard bop, amb resultats realment excepcionals, tant en qualitat com en vendes. Es diu que l'aparició a Califòrnia del jazz West Coast va ser, en certa manera, la resposta a aquest fenomen. També hi va haver una discogràfica principal que es va fundar, com no podia ser d'altra manera, a Los Angeles l'any 1951 i es va dir Contemporary Records. Ara escoltarem a Shelly Mann en una gravació d'aquesta discogràfica al servei d'un saxofonista a qui no situaríem en aquest context. Sonny Rollins, nascut a Nova York l'any 1930. El que passa és que aquesta gravació la van fer amb Rollins com a figura de jazz de la costa est, però acompanyat dels músics més famosos de contemporari i, per tant, els músics més famosos de la costa oest. Per això es titula el disc Sonny Rollins and the Contemporary Leaders, Sonny Rollins amb els líders de la Contemporary Records. Tenim a Hampton House en el piano i a Barney Kessel a la guitarra i ens porten tots junts I've Found a New Baby.

Era que hem escoltat el saxòfon inoblidable de Sonny Rollins, ens quedarem amb ell, perquè, segurament ja ho sabeu, l'amic Sonny ens va deixar el passat 25 de maig, el dia abans de celebrar el centenari del naixement de Miles Davis. Sonny Rollins es deia Walter Theodore Rollins. És una llegenda del jazz que ha viscut 95 anys esplèndids i que ha deixat un llegat artístic irrepetible. Comencem escoltant-lo al costat, precisament, de Miles Davis en una gravació a nom del trompetista feta l'any 1951. Aquí teniu Out of the Blue.

Out of the Blue, la trompeta de Miles Davis i el saxo tenor de Sonny Rollins, a qui estem dedicant aquests minuts. La primera meitat de la dècada dels 50, Sonny Rollins va consolidar la seva reputació de promesa del saxo tenor participant en sessions a nom de músics molt diversos. L'acabem de sentir amb Miles Davis i ara us el portem en una gravació de 1953 acompanyat del Modern Jazz Quartet, el grup mític liderat pel pianista John Lewis i pel vibrafonista Mill Jackson, un grup que s'havia constituït oficialment 6 anys abans. Hem escollit la interpretació que van fer de la balada de Duke Ellington titulada In a Sentimental Mood.

Esteu escoltant Jazzit, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I estem recordant la figura del saxofonista tenor Sonny Rollins, recentment desaparegut. A les seves biografies es sol donar l'any 1956 com el moment en què oficialment comença la seva carrera discogràfica com a líder. Els primers anys va treballar per diverses companyies i no hi podia faltar alguna gravació en Blue Note. Us en portem una mostra ara, amb aquesta cançó Why Don't I, que és una composició pròpia que va gravar l'abril de 1957 amb Horace Silver en el piano, J.J. Johnson en el trombó i Art Blakey a la bateria.

Sonny Rollins Quintet, Why Don't I? Si llegim una història del jazz més o menys convencional, veurem que, en general, el saxofonista tenor més valorat dels anys 50 i 60 és John Coltrane, i, sens dubte, la seva obra és fonamental en l'evolució del jazz. Però hi ha una bona colla de crítics que també reivindiquen a Sonny Rollins, que es pot considerar efectes pràctics coetani de Coltrane, dient que el seu llegat és de la mateixa categoria. Hi ha diferents factors, però, que li han jugat en contra. Un, la seva longevitat. Ja se sap que en el món de l'art en general, la mort de l'artista sempre revaloritza la seva obra. I un altre factor que juga també en contra del reconeixement de Sonny Rollins va ser el que es coneix com les seves retirades, espais llargs de temps, d'entre 2 i 3 anys, en què es va allunyar voluntàriament tant dels escenaris com dels estudis de gravació. Ho va fer, segons ell mateix va explicar, en moments en què es sentia buit per aportar coses noves a la seva música i va preferir aïllar-se de la pressió del món musical per recuperar-se. La primera retirada va ser entre 1959 i 1961 i es caracteritza perquè, com que no podia practicar a casa seva sense molestar els veïns, vivia a Manhattan, a Nova York, gairebé cada dia se n'anava a tocar, a assajar tot sol, a sota el pont de Williamsburg, que no era lluny d'on vivia. Alguns dies hi va passar fins a 16 hores seguides tocant. La seva tornada la va anunciar gravant, al febrer de 1962, el disc que va titular The Bridge. Òbviament vol dir El pont.

You Do Something To Me, el quartet de Sonny Rollins amb Jim Hall a la guitarra, que ens han portat aquesta cançó extreta del disc El Pont, The Bridge, un disc que, com us hem dit, va marcar la seva tornada, la tornada de Sonny Rollins, a la vida musical pública l'any 1962. Un altre moment molt delicat en la vida de Rollins va ser l'11 de setembre de 2001, efectivament, el dia de l'atac a les Torres Bessones de Nova York. Ell vivia molt a prop de la zona atacada i en va patir directament les conseqüències. 4 dies després, el 15 de setembre, va oferir un concert a Boston dedicat a aquell episodi traumàtic. Ara escoltarem l'inici del concert amb la seva veu presentant la primera cançó que van tocar, Without a Song. La gravació original dura més de 16 minuts, nosaltres n'escoltarem un fragment. I el trombonista que sentirem al seu costat és Clifton Anderson.

0: Hi, this is the saxophonist Elena Terakubo from Japan and New York. Listen to Jazz It.
1: Arribem al final de Jazz It, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I els darrers minuts els dedicarem a la pianista Geri Allen, que va néixer el 12 de juny de 1957 i va morir, desgraciadament, a finals de juny de l'any 2017 de càncer. Va estar casada amb el trompetista Wallace Roney i van gravar junts uns quants discos excel·lents. Un d'ells es titula Misterios, va a nom del trompetista, de Roney, i compta amb acompanyament d'orquestra de corda i vents. Escoltarem la cançó titulada Café, que va composar el brasiler Egberto Gismonti. I hem de tenir en compte que tant els arranjaments orquestrals com l'acompanyament de piano són d'ella, de Geri Allen. Amb Geri Allen i aquesta cançó Café us direm adeu l'equip habitual de Jazz It, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 33%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 55%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 55%.